0: sobre com han d'actuar les famílies i com ha d'actuar també la comunitat educativa. Recentment, la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, la Direcció General d'Emergències i d'Interior i les principals organitzacions representatives del comerç a les Illes Balears també han treballat conjuntament per elaborar una guia pràctica d'actuació davant pluges intenses, tempestes i inundacions.
1: Y Emergencias trabaja con la Federación de Fútbol de las Islas en un protocolo específico de actuación en los campos de fútbol ante alertas de protección civil que posteriormente se prevé ampliar a otras disciplinas deportivas al aire libre.
0: D'un protocol específic d'actuació en camps de futbol davant alertes de protecció civil derivades de fenòmens meteorològics adversos, amb l'objectiu d'establir criteris homogenis perquè la federació, els clubs, els àrbits i la resta d'agents implicats sàpiguen com actuar quan se declara una alerta meteorològica. La idea, evidentment, és ampliar aquests protocols a altres esports que se practiquen a l'aire lliure.
1: Proens ha destacado que, aunque el riesgo cero no existe, la prevención, la coordinación entre administraciones y la preparación de la ciudadanía son fundamentales para reducir los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos.
0: Conscienciació i autoprotecció amb el missatge «La millor protecció comença abans de la tempesta». Una campanya per conscienciar i recordar que moltes situacions de risc se poden evitar si sabem què fer quan arriba una tempesta. Per això, com ara podreu veure, s'ha apostat per una campanya molt visual, basada en il·lustracions, en infografies molt senzilles, amb un llenguatge clar i accessible pels públics de totes les edats, perquè qualsevol persona pugui entendre fàcilment els consells d'autoprotecció.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Juan Carlos Taura. Escuchas Herrera en Copa y vamos con la previsión del tiempo de este lunes 17 de agosto. Tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubes de evolución diurna que en Mallorca ocasionarán algún chubasco aislado que podrían ir acompañados de tormenta, temperaturas con pocos cambios, noches tropicales o tórridas, viento flojo variable con brisas costeras tendiendo a partir de la tarde a componente sur con máximas de 36 grados. Las 7:54 te cuento que el patio de armas del Castell de Bellver en Palma se prepara para acoger el próximo martes 25 de agosto a las 9 de la noche una cita clave dentro de la programación cultural de la capital balear. La mezzosoprano María José Montiel y el pianista Miquel Estelric se han unido para ofrecer una velada centrada en la buena música, la intimidad y la tradición lírica. Escuchamos al pianista Miquel Estelric.
2: És un projecte que van començar en el Teatre de la Zarzuela, un dels grans teatres espanyols, i de la lírica. I bé, després, dos dies després de Baiba, repetim el concert, un dels festivals més importants que hi ha a Espanya de música clàssica, que és la 15a musical de Sant Sebastià.
3: Sí.
2: I bé, llavors acabarem per Mèxic.
1: Y para Miquel, actuar en el Castell de Bellver supone una experiencia muy especial.
2: Las cosas, yo a Mallorca toco muy poco, yo soy profesor de conservatorio, estoy en la orquesta, también de pianista,
3: sí.
2: Pero toco poco. Vull dir, yo realmente hago 4 concerts a l'any a Mallorca, no en faig més. Por tanto, casi todos los concerts que hago los faig fuera de Mallorca.
3: Ja.
1: Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
4: ¡Atención! Todo lo que compres en estas rebajas de Hipermueble estará en tu casa con transporte y montaje gratis en 24 horas. ¡Gratis! ¡Rebajas! Como siempre, también con financiación a medida. Hipermueble, calle Aragón 157 de Palma y Ronda de Felanit 75 de Manacor.
5: El mejor mueble, al mejor precio. En Hipermueble.
6: Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco CTLM hasta el 30 de junio de 2026. Te esperamos en Autovidal, en Polígono Son Castelló y en autovidal.es.
7: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció.